Connected to Selected Music. Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts, i ja estem així de nou, una setmana més, un nou programa Connected to Selected Music. Amb qui t'està parlant? Pablo Grimalto, sí, cada dijous de 22 fins a 23 hores, en la millor emissora del món, en Blur Radio, en la 90.2 de l'FM, el podeu escoltar, i també per la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Recordar també que cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno de Blur Radio tots els programes repetits, eh? Així que si no escoltes avui perquè no pots, el dissabte a la matinada el tens, eh? I també tens en podcast en la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Bueno, què tal? Com esteu, amics i amigues? Guapos, guapotes, què vos pareix? Si comencem un nou programa, ja sabeu, Connected to Selected Music.

cançó comença en menys de 30 segons, eh? Així que agafeu-se bé ahir on estigues para ver el Pampol, perquè anem a deleitar-te amb la millor música electrònica. Dins del sector de l'electrònica podem escoltar seccions com el house, el techno, el tech house, melodies progressives, bueno, tot el que embarca la música electrònica, eh? Va, vinga, ara sí que sí. Jo vaig estar preparat, centrat, realitzant la sessió, així que vosaltres sols heu de gaudir-la.

0: espere que hagi gaudit moltíssim de la sessió d'avui. Vos espere cada dijous, de 22 a 23 hores en Blue Radio en la 90.2 de l'FM, i també es podeu escoltar en www.blueradiofm.es, la nostra pàgina web. Així que guapo i guapotes, que el cap de setmana el tenim ahí. Ja sabeu, anoto la data, tots els dijousos en Blue Radio, de 22 fins a 23 hores, amb la millor música electrònica en Connected to Selected Music. I amb qui t'està parlant, jo t'acompanyaré, Pablo Grimaltos. Vinga, ara sí que sí, guapo i guapotes, la setmana que ve no falleu. Adeu, adeu, adeu, guapotes, guapotes, adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimaltos.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: Radio Chella. Tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.
1: A la que ve el dissabte, mon pugem sense diners, perquè entre pitos i flautes el senyor Amado...

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gan al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3W.BlueRadioFM.es.
3: A contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia

Jo recordava que aquest tema, este vinil, el vaig tindre de Foolish Heart, TNT, és fenomenal. En este cas hem posat la vocal de Nina, espectacular. Foolish Heart,

0: Abans sonava el tema Atlantis, tema que dediquem a la rejurcida Xocolate. Estan pegant-se els xavals bon festival, encara que ara van els pares a veure els fills el que fan per allí. I com abans parlem de Xocolate, pues ara parlem com una de la reina. El diuen que va començar tot, Barraca. El tema Barraca Destroy.
1: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

Sí, señor, diuen que iba a comenzar todo, segurament va ser ahí, en la Sala Barraca. Jo recorde ese 30 aniversari, ja no sé ni és que té. I és que hem estat en la cabina, hem pogut punxar en la cabina de Barraca, ja puguem tocar un dit en el cel. Hem estat en la Reina. Encara que fora per un parell d'horetes, però per això ja és moltíssim. Barraca Destroy. Amics, amigues, en el tema de Barraca, arribem a la fi d'este territori. Remember, com totes les setmanes, donar-te les gràcies per estar ahí escoltant el programa. El TRM presentava un servidor, Javi Viva, Ciclat Ayun. Amb el tema Ace of Love, arribem a la fi d'este TRM. Adeu i fins la setmana que ve.